que el que paga és qui mana, el pessebre ben muntat. Si el que mana que és qui paga, el Nadal t'ha col·locat.

vaig més mudat amb el meu perdut que el nen Jesús. Que no hi ha res com tenir un pare fosset que t'ho arregli així de bé i sàpiga sempre el que ens